Vus der gleis il Programm Rumän, Chans Giantier, quist venderdi als 31 Lüll. Als dudes vegn il Magazin de Mesdi, quales presentats la Georgina Janki, e trella va qui als 30 Roter, pa la bella ora de stet, cum poce plövge, e cece quella vol dir pels pompiers, per vid els prüms a vuost. E qui va trella pel Balapé, in noce la UEFA, es in conflict cu la FIFA, per vid el prossim campionati mondial, quel del 2030. La Georgina Janki col Magazin de Mesdi, ci comenzi pos minuts, punta las dudas, edi per moment a dia, mia nom Tobia Faler, già vus una pacifica posta da mesdì, ed un buon appetito.